0: hace falta para la reforma de tu hogar. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
1: Hey tío, ¿qué tal? Nada, solo quería decirte que lo de ayer muy bien, pero muy bien, ¿eh? Me lo pasé brutal, la verdad. Salto del diablo, una locura. Lo del gofre es otro nivel. Así que nada, que genial la idea y genial el día. Repetimos cuando quieras, ¿vale?
2: Aquarama, bienvenidos al mejor día del verano.
3: Más de uno Castellón, Marta Fullera, Onda Cero.
4: Bueno, pues ya estamos aquí, Ana, tú también. ¿Qué calor tenías allí y qué fresquitos están en este rinconcito que nos han preparado desde el ayuntamiento, eh?
5: La verdad que la vuelta aquí se agradece, pero bueno, no hay nada mejor que la acogida de todas las personas que han venido aquí hoy al Día de Paellas.
4: A celebrar, y nosotros con todos ellos aquí desde al ladito de la tenencia de alcaldía del Grau de Castelló. Esther, estoy ya que me trabo, no quiero imaginar cómo estás tú, Esther Heiler, ¿cómo estás?
6: Después de toda
4: la semana de fe.
6: Lo que no me quedé es molta veu,
4: bueno,
6: es
4: normal.
6: Me quedé para poder pasar estos tres últims dies de les festes, aixina que perfecte, mana de categoria.
4: Bueno, estem així en Esther, organitzadora i anfitriona d'estes festes i també el regidor de Seguretat, Antonio Hortolà. Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes, Marta.
4: ¿Cómo van estas fiestas?
7: Pues
4: de seguridad, bien.
7: De momento seguimos teniendo muy buenas noticias, muy bien, en cuanto a datos de posible delincuencia y demás. Llevamos 3 años muy buenos, esperemos que este fin de semana también, siempre nos preocupan los fines de semana especialmente, y en cuanto a festejos taurinos, que también pues es un momento uh-huh. delicado, pues tampoco ha habido nada grave, así que sí que algún golpe,
4: algún susto sí.
7: Pero nada de serio, nada de hospitalizaciones uh-huh. ni historias de estas.
4: Bueno, pues entonces imagino que vuestras áreas trabajan juntas, ¿no?, para que estas fiestas salgan lo mejor posible. ¿Cómo es una coordinación entre áreas? Que además, una es del Partido Popular, otra de Vox, pero el mismo gobierno, imagino que trabajando conjuntamente, ¿no?
6: Així no és, un govern i el govern treballem en equip, dona igual els colors, i treballem per a tota la gent de Castelló, tota la gent del Grau, i al final és de trau treballar en equip, veritat, Antonio? I la veritat que tenim que donar-les gràcies, no tan sols a Seguretat, sinó també al meu company Sergio Toledo, també a Gonzalo en Mobilitat, Sergio per Infraestructures, Serveis Públics. Al final és un treball que costa molt, són 9 dies de festa, que antes ho diem, són 9 dies de festa, com la Madalena, eh? Són 9 dies de festa i són 9 dies que on la gent, sobretot abrigats també municipals, que estan dia a dia treballant de sol fins que se'n va el sol, i la veritat que és molt d'agrair, i jo des d'ací vull fer extensió a tot el món que participa també a la Comissió de Festes de Sant Pere. Com sabeu, són gent que treballa sense ànim de lucre, que està treballant 58 dies de l'any per a aquesta setmana, i tenim que donar-les gràcies. I també, com ella ha dit, també en els actes taurins, a la Comissió de Bous, als majorals, que també estan tota la setmana treballant per a que puguen haver bous, puguen haver 7 dies de bous en el Grau, i la veritat que, com ella ha dit, està sent tot molt bé, i esperem que estos 3 dies que quede que vagi igual que està ara.
4: Segur que sí, Esther. Com es compagina la màxima responsabilitat d'aquestes festes en també, imagina que la teua colla, la teva família, que estaran per ací, i que tu com a grauera de sempre has viscut aquestes festes des de sempre, no?
6: Pues així estic de cansada. Però bueno, les ganes i la il·lusió pues, no me les lleve ningú. Sí que és veritat que és molt difícil compaginar, però se compagina. Al final, qui vol pot, uh-huh. i la il·lusió va per davant, no? Jo la veritat que estic molt orgullosa de ser del Grau, estic molt orgullosa d'haver viscut les pinyes des de xicoteta. Jo era de la pinya al Porró, quan era menuda amb meus pares, i ja ben adolescent vaig fer de la pinya al Norai. Molt orgullosa de la meva penya. I la veritat, pues, que és, no res, és organitzar-se. És organitzar-se i endavant.
4: Elisa Penya també n'hi ha algú d'uns altres grups polítics,
6: n'hi ha de tot, no? N'hi ha de tot.
4: Això és lo bonico, no? Sí. De les festes també.
6: Com veu, podem passar-nos bé, don igual de quin color sí. som, i en la mateixa penya n'hi ha de diversos, així que al final anem allà a disfrutar, a desconnectar i a viure en germanor, en la família, en els amics, una setmana de desconnexió.
4: Antonio, hoy es un día muy importante además, con mucha organización para la seguridad, porque no solo hemos tenido que cortar la calle principal...

bastants és perquè la manera de governar principalment del Partit Popular en la Generalitat Valenciana està sent demoledora per a molts col·lectius. Entonces, jo me pareix positiu que Feijó, en lloc de veure-ho des de lluny, se ho troba en primera

0: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Avui fa 20 anys que 43 persones van morir en l'accident de metre de València. Bona vesprada. És l'accident de metre més greu ocorregut fins ara a Espanya i que va commocionar a tota la comunitat per conforme va ser i també per com es va intentar tapar les possibles responsabilitats. Avui, els familiars de les víctimes els han recordat en el punt exacte on es va produir el sinistre. En seguida estarem allí en directe i escoltarem a testimonis que el van viure en primera persona. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Com es deien, 20 anys es compleixen avui de l'accident de Metro València, al qual 43 persones moriren i altres 47 resultaren greument ferides. Va ser i continua sent l'accident més greu mai succeït en una xarxa de metro a Espanya. Ramon Pérez.
3: Un tren amb 150 viatgers va descarrilar i va volcar entre les estacions de Plaça Espanya i Jesús pocs minuts després de la una del migdia. Circulava a 80 quilòmetres per hora en una revolta marcada a 40. Una autèntica catàstrofe marcada després per la gestió que en va fer la Generalitat del PP de Francisco Camps amb aquella insistència de que l'accident va ser imprevisible i inevitable quan va acabar demostrant-se el contrari, marcada també pel seu ocultament a Canal 9.
2: A la una del migdia ha començat l'acte que ha convocat l'Associació de Víctimes del Metre per este 20 aniversari, concretament en l'estació de Jesús, on es va produir el sinistre. Anem allí perquè està la nostra companya Núria Moreno. Bona vesprada.
4: Bona vesprada. Sí, un acte que ha acabat fa uns minuts i on Rosa Garrote, presidenta de l'Associació de Víctimes del Metro 3 de Julio, creada després d'eixe sinistre, ha lamentat que el maltractament, ha dit, institucional que van patir es repetisca ara amb els afectats de la Dana.
5: Nos hubiese gustado que este cierre llegara con otra realidad social, donde ninguna asociación de víctimas se viera menospreciada por el gobierno involucrado en su tragedia. Nos consolaba pensar, qué ingenuos, nos consolaba pensar que habíamos puesto la semilla para que nunca más ningún colectivo tuviese que sufrir el maltrato institucional al que nuestra asociación se vio expuesta.
4: Les tres principals associacions de la Dana han estat presents en l'acte de record. Toñi García va perdre el seu marit i la seva filla en les inundacions. Insisteix en la importància d'unir-se, malgrat ser dos casos distints.
6: Es importante que estemos unidos tanto la sociedad con conciencia de víctimas, porque esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros en un momento dado, y que la prensa, vosotros con el poder que tenéis, seáis nuestra voz y nuestra palabra para llegar al máximo de número de personas posible.
4: Abraçats tots els col·lectius per centenars de persones que han omplit de flors el monument situat en superfície en el punt exacte en la corba on es va produir l'accident de metro. Presència política també entre el públic de l'oposició d'Esquerres, com ara la ministra de Ciència i secretària general del PSPB, Diana Morant, i del Consell del Popular, el vicepresident tercer, Vicente Martínez Mus. Ha sigut un acte senzill, com volien familiars i afectats de l'accident de metro, ofrena de flors, lectura d'una poesia de record i la interpretació d'una cançó del cantautor Pau Alabachos.
2: Moltes gràcies, Núria, per ixa crònica en directe. La d'avui divendres està sent, com estan escoltant, una jornada d'homenatge i de record, però també de molta emoció entre els supervivents de la catàstrofe i els familiars de les víctimes que moriren al túnel de Jesús.
3: Sí, un d'ells, Daniel, va morir amb apenes 21 anys.

0: de tornada d'una entrevista per a unes pràctiques. Sa mare, Leonor Gómez, assegura que era tímid, però molt estimat. Va confirmar la seva mort entrada ja la matinada.
1: Algo que no te puedes creer que te haya pasado. Fueron momentos muy duros para toda la familia, para nosotros, para todos, claro. En el momento que nos llamaron, al oír el nombre de mi hijo, a mí me dio como un ataque de ansiedad. Yo pensé que me estaba ahogando, que me estaba dando un ataque.
0: Maria José Gilabert també resistia a pensar en eixe final tràgic. Va perdre a sa mare, Josefa, de 62 anys. Era, ens explica Maria José, el pilar fonamental de la seua família.
2: Me encontraba en casa, nada, me llamó mi hermano y me dijo: mamá no ha llegado, estoy viendo en la tele que ha habido un accidente de metro y se habla de 5 víctimas. Entonces, bueno, en esos momentos ni siquiera me planteé que mi madre pudiera estar involucrada en ese accidente, aunque era un metro que cogía de manera habitual para volver a casa del trabajo.
3: I 20 anys després, l'accident deixa també un altre interrogant destacat, el de si s'ha fet justícia, sobretot després de les repetides polèmiques amb la investigació judicial o amb les comissions parlamentàries a les Corts.
0: Maria José parla directament de la lluita de David contra Goliat. Afirma de manera clara i contundent que no s'ha fet justícia per a ella i que mai acabarà de saber per complet què és el que succeí a l'interior del tren.
2: Que era la lucha de David contra Goliat. Pero es verdad que la justicia, y lo digo muchas veces, la justicia tan tarde, considero que ya no es justicia. Es una parte restaurativa que te hace pues poder ir a casa con la sensación de que algo se ha hecho, ¿no? Pero la sensación de justicia como tal, yo no la tengo.
0: Ha quedat demostrat que l'accident era previsible i evitable, conclou Leonor. Recorda que han hagut de fer front a adversitats de tot tipus.
1: Movimos cielo y tierra para poder aclarar, bueno, por lo menos que nos dijesen la verdad, no el cuento que nos contaron. No fue un accidente inevitable e imprevisible, fue un accidente por dejadez, por no tener las vías como tocan, por no tener una baliza que frenase si el conductor apretó porque no quería estar más o lo que sea.
3: L'Ajuntament d'Alacant ha convocat al migdia 3 minuts de silenci per a condemnar el doble assassinat d'una mare i la seva filla en la partida a la cantina de la Canyada del Fenollar. L'agressió la va denunciar una tercera víctima, l'altra filla del matrimoni, que ara està hospitalitzada amb ferides d'arma blanca. Tot va ocórrer en l'habitatge de la família on estava també el pare, que ha sigut detingut com a presumpte autor dels fets. Anem a conèixer l'última hora a Alacant, Juan Carlos Fresneda.
4: El acusado intentó lesionarse e igualmente fue trasladado al hospital, pero ha recibido el alta y ahora está ya en las dependencias de la Guardia Civil, según ha confirmado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Pasará a disposición judicial después de que las diligencias confirmen que estamos ante el sexto asesinato machista en la Comunidad Valenciana en lo que llevamos este año.
5: Estamos a la espera de terminar toda la instrucción para confirmar el asesinato de Lourdes y de su hija por violencia machista.
4: Sin embargo, con relación a esta pareja no había registros en el sistema Biogen para prevenir este tipo de violencia. La otra hija del matrimonio sigue hospitalizada y su evolución es favorable. Fue ella quien llamó al 112 en la tarde de ayer cuando acontecieron los hechos.
3: Sapiguen també que un home d'avançada edat i amb mobilitat reduïda ha mort este matí en l'incendi de sa casa Callosa del Sarrià, a la Marina Baixa. Tot sembla indicar que no hauria pogut eixir per la seva condició. Els bombers l'han trobat sense vida a l'interior del pis. I la directora del centre de dia Lloc del Major de Picanya declara avui divendres davant la jutgessa de la Dana que va prendre pel seu compte la decisió de tancar les instal·lacions per a posar fora de perill a 35 usuaris del centre. Alejandra Carrillo.
6: Segons el seu testimoni, des de primera hora de la vesprada va seguir la evolució del barranc del Pollo i, malgrat consultar amb la policia local, no va rebre, ha dit, cap indicació per adoptar mesures. Davant l'augment del cabal, va decidir, segons ha relatat, avançar el tancament del centre i va avisar a les famílies perquè recolliren els residents, molts d'ells amb demències.
3: I finalitza a Castelló el segon fòrum de Diputacions, Cabildos, Consells i Juntes Generals del Partit Popular. En la cloenda, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha compromès amb la Comunitat Valenciana en cas, diu, d'arribar a la Moncloa. A Castelló, Juanjo Tobar.
7: En un acte davant els dirigents del PP d'Espanya, el president dels Populars s'ha referit al problema de la denunciada infrafinanciació de la Comunitat Valenciana.
8: Es evidente que la comunitat està mal financiada. Eso no es una opinión, eso es un dato. Y ver que la Comunitat Valenciana y que Murcia están muy por debajo de la media del resto de comunidades autónomas. Y por tanto, hemos de reponer esa financiación para equilibrar las cuentas.
7: En la cloenda també ha participat el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, qui ha denunciat l'abandó, diu, del govern central en alguns assumptes més enllà del finançament.